0: Son días sin gafas.
1: Reconectar amb el comerç depèn de tu. Ara ho pots fer a jocompreoliva.es, el nou aparador virtual en el que podràs reservar productes i trobar ofertes a qualsevol hora sense moure de casa. A més, estaràs donant suport al nostre comerç. Segueix-nos a les xarxes socials de Jo Compre a Oliva. Ara, més que mai, compra al comerç local. Regidoria de Comerç, Mercats i Consum. Ajuntament d'Oliva. Col·labora Associació de Comerciants d'Oliva.
2: Onda Cero Gandia, 104.0 FM.
3: Son las 6:30, las 5:00.

0: Notícies Comunitat Valenciana.
1: Bona vesprada. A aquestes hores està ací a València en marxa amb milers de participants la manifestació organitzada pel sector educatiu valencià en el desè dia de vaga indefinida. Ha partit de la seu de la Conselleria d'Hisenda al carrer Palau i va acabar en la plaça de la Mare de Déu, enfront també del costat del Palau de la Generalitat. Marc Candela és el coordinador de l'STPB.
2: Bé, jo veig la gent molt animada i moltes ganes de continuar, perquè saben que la pressió és importantíssima per aconseguir millores i saben que estan acorralats i saben que en algun moment hauran de seure a negociar. Per tant, jo veig el professor molt animat a continuar.
1: Demà dissabte també hi haurà una altra manifestació a partir de les 6 de la vesprada ací a València. I esta vesprada a les 7 l'expresident de la Generalitat Francisco Camps ha organitzat un acte baix el títol Majoria Absoluta. Ho van fer i ho farem. Tindrà lloc a l'edifici Vélez Events. La policia local d'Elx, Alacant, ha auxiliat a una dona major de 92 anys que estava en una situació de desatenció familiar per part de la seva neboda en una vivenda d'esta localitat després de rebre el passat 16 de maig un avís del servei d'emergències 1-2 activat mitjançant el botó de teleassistència de la pròpia afectada. A la seva arribada al domicili, els agents van localitzar a la dona, que té reconegut un grau 3 de dependència, en unes condicions de desemparament. Els contem també, i no deixem ells, que esta nit a partir de les 10 tindrà lloc l'espectacle de Doron sota el lema Instants de la Festa, una altra mirada pels 25 anys de la declaració del Misteri d'Elx com a patrimoni cultural immaterial de la UNESCO. Bona vesprada.
3: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
4: Onda Cero Gandia, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandia.com. Más de uno, con Jessica Cánovas.

0: sempre parlem que cada edició és especial, però veiem que a poc es va donant forma aquesta marea blava que cada any va sumant així a Palma de Gandia. Va ser un repte, veritat, ho parlem molts anys, va ser un repte, però veure que cada vegada la gent és més conscient i suma la seva solidaritat és molt important i jo penso que amb això agafeu força, no?, per a continuar edició any rere i edició cada edició.
1: La veritat és que ens costa molt, molt d'esforç, perquè bueno, tot el món té la seva vida i arrapem temps d'on no, a voltes d'on no tenim, però després arriba el moment i és molt gratificant, molt, molt, molt gratificant. Té plena d'orgull, té plena d'agraïment a tot Dios, a tot el món, i la veritat és que moltes, molt contentes, molt contentes, val la pena. A voltes tenim baixons i diguem, senyora, on m'ha clavat, però no passa res. Sempre entre nosaltres ens apoyem i va, no passa res. Totes tenim els nostres moments, però després arriba el dia i uf, la veritat és això, molt orgullosa. Molt orgullosa del meu equip, molt orgullosa del suport que me donen i de la gent que se volca, tant d'empreses com voluntàries, com... És molt bonic.
0: Sens dubte que sí, i sí, està emocionada Cristina, perquè és per estar-ho, perquè jo m'adoné compte que hem estat ja un parell d'anys acompanyant-vos

0: cada vegada veus més gent que participa. Jo penso que això també té que ser molt gratificant per a vosaltres com a resultat del treball. Ojo, que no només es fa si a la Run Càncer de Palma de Gandia, sinó que també es fa any rere any des de l'entitat, amb vosaltres al capdavant, la junta directiva, però també amb les persones que han dit que són voluntàries i que tot l'any estan també col·laborant. És que no és una tasca tampoc fàcil. Jo penso que hi ha que posar un valor també.
1: Sí, la veritat és que sí. És una... És... Perdona. Però això és una causa, és molt bonica, és un apoyo de la societat i en major o menor medida tots aporten el seu granet d'arena, la veritat. I així no posem distincions de qui fa més, qui fa menys, qui dona més, qui dona menys. Lo important és que tota pedra fa paret.
0: I amb això anem a quedar-nos. Moltíssimes gràcies, Cristina. Enhorabona també a tu, a tot l'equip que teniu ahí acompanyant-vos. I la veritat que l'any que ve també estiguem així per a poder continuar comptant, que continuem sumant aquesta quantitat econòmica que pensem que és clau, com dèiem, per a aquestes beques d'investigació per a poder fer front a una malaltia com és el càncer. Així que sí que dirigir unes paraules a les persones que ens acompanyen, perquè són gràcies a elles també per les que continuem sumant en aquesta tasca tan important. Què els diries?
1: Jo diria a tota la gent que moltíssimes gràcies per la col·laboració, que assisten des de la Junta Local si tenen algun problema, si tenen algun dubte, si necessiten informació, que poden perfectament acudir a nosaltres, que si nosaltres no ho sabem, nosaltres buscarem la manera de saber-ho, d'informar, d'acompanyar-les i res, que això és una causa, estem tots units i si algú necessita alguna cosa, estem ací per acompanyar.
0: Cristina, aquest any tenim novetat en el recorregut i és que anem a passar també per Ador, perquè l'Ajuntament d'Ador també ha volgut col·laborar en aquesta causa. Ara parlarem també amb l'alcaldessa de l'Ajuntament de Palma de Gandia i la veritat és que per a mi és un plaer que ens acompanyi l'alcaldessa Paula Femenia. Paula, benvinguda, un plaer de veres acompanyar-nos en aquest moment tan especial per a tots nosaltres, perquè avui no és un dia qualsevol, avui sumem per a fer front al càncer i vosaltres des de l'Ajuntament esteu donant tot el suport, no? Com no pot ser d'una altra manera.
2: Molt bon dia, gràcies a vosaltres per estar ací. Sí, clar, com cada any habitualment estem donant suport des dels ajuntaments, este any també l'Ajuntament d'Ador, que això també és una bona notícia perquè unim esforços, unim suport i sempre està molt bé aportar tot allò que puguem, no? En este cas contra el càncer.
0: Me deia Cristina, així com a Pepito Grillo, que des de l'Ajuntament també heu aportat idees per a poder millorar l'experiència de totes les persones que avui estan ací en aquesta nova edició i pensem que el vostre paper també és clau, perquè pensem també que sense les entitats, sense les administracions públiques, això tampoc seria possible. Suposo que per a tu també, alcaldessa, tot un orgull veure els teus veïns i veïnes. I és que, i ho deia Cristina, la meva impressió és que any rere any continuem sumant més participació de gent.
2: Sí, està clar que sempre tenim que col·laborar totes les entitats perquè és del que es tracta, per a poder fer xarxa, per a poder fer unió i al final, sobretot, el més important són les entitats del poble, les iniciatives populars i socials i també la gent del poble que col·labora i també està ací recolzant aquesta iniciativa que, bueno, es fa arreu de tot el territori valencià també, amb el circuit de la Run Càncer.
0: Paula, anem a agrair, si et sembla, a totes les persones que ja s'estan ubicant efectivament ací darrere de l'ARC, de l'Associació Espanyola contra el Càncer, per a poder efectuar eixa eixida en uns minuts. Què diries als teus veïns i veïnes que ens acompanyen ací, que van a fer tan especial, com dèiem, aquesta Run Càncer que avui té com a tret eixida Palma de Gandia?
2: Es diria que, primer que tot, agrair la participació i el suport, ja que les persones que estan darrere l'organització fan molt d'esforç cada any, totes les persones que estan darrere les organitzacions, per tant, és molt gratificant poder estar ací, comptar amb la gent i a seguir.
0: Gràcies, Paula, alcaldessa de l'Ajuntament de Palma de Gandia, també un plaer, com dèiem, aquest any, sens dubte, l'Ajuntament d'Ador s'ha sumat i tenim a l'alcaldessa Manela Faus. Manela, gràcies per acompanyar-nos en aquest dia
2: tan especial per a totes les persones que d'alguna forma sempre col·laborem amb aquesta Run Càncer. Què significa per a l'Ajuntament d'Ador avui estar així?
3: A veure, sempre intentem unir esforços amb Palma, és un poble veí, compartim moltíssimes coses i compartir este moment jo crec que és important. És el primer, després de moltes vegades, ha sigut un poc improvisada la participació, la veritat. Algunes vegades, gent d'Ador, de fet, estic veient gent d'Ador que participa en l'arrencancet i jo també he baixat, vull dir-te, d'alguna manera hem participat, directe o indirectament, però aquesta vegada, per donar-li un poc més d'oficialitat, estem molt contents, la veritat.
2: I nosaltres també, Manela, nosaltres també, que vosaltres, com a diferents ajuntaments que sou, vos sumem per una causa que pense que ens mou a totes les persones que estem ací, que són eixes beques d'investigació per a fer front al càncer. Així que entenc també que per a vosaltres un orgull, perquè aquest any veiem que entre les novetats del recorregut també passàvem per Ador, no? Amb eixa col·laboració també que s'ha fet possible. Esperem, Manela, que la col·laboració perdure, que l'any que ve que puga estar ací, que puga entrevistar-te, i el més important entenc també agrair a totes les persones, perquè realment són elles també les que fan possible que avui, no, estem vivint aquest ambient tan especial.
3: Sí, tots els esforços són pocs davant d'aquest problema tan greu, no, que tenim amb la malaltia del càncer. Tots els esforços individuals, col·lectius, institucionals, per treballar, per la investigació, no, per intentar aconseguir més cures, més tractaments per a poder tractar tantes persones properes que tenim i que estan patint aquest greu problema, no? Sí, continuarem treballant en aquest sentit, en unir esforços, en animar a la gent que s'apunte a aquesta col·laboració intermunicipal i aconseguir que cada vegada més tinga més importància i més força aquesta arrencança.
4: Más de uno con Jessica Cánovas.
5: ¿Te han quitado puntos o retirado el permiso de conducir? En Autoescuela Marcos llevamos más de 17 años ayudando a los conductores a recuperarlo. Cursos de sensibilización y reeducación vial todos los meses. Además, disponemos de toda clase de vehículos propios para la obtención de cualquier permiso. Infórmate de nuestros cursos CAP y ADR para profesionales. En Autoescuela Marcos encontrarás, como siempre, la mayor calidad al mejor precio.
6: Fins el 20 de juny, viu el Marquesa Concerts 2026. El cartell que estaves esperant. Bèrnia, Colectivo Palamera, O Funquillo, Kiko Veneno, Romantic Timoni, La Perra Blanco, el jardí més emblemàtic de Gandia. Dos concerts gratuïts i entrades des de 10 euros. Aprofita la tarifa reduïda per a joves i pensionistes. Entrades a la plataforma Piva Ticket i abonaments presencials a la Casa de Cultura. Marquesa Concerts. Sent la cultura de prop. Departament de Cultura. Ajuntament de Gandia.

0: 12:43 minutos, seguimos aquí en Más de Uno, Sabor Vall Digna, en este viernes, en este 22 de mayo. Después seguiremos con esas entrevistas de la carrera de Ador, de la Asociación Española contra el Cáncer, porque aún nos queda escuchar a Sergio Sauquillo. Lo escucharemos, como digo, en la segunda parte, porque ahora les comento que ayer se conocía que Gandía concede la licencia de obras para la construcción del edificio principal de la nueva marina. Como saben, pues ayer comparecían el alcalde José Manuel Prieto, también la coordinadora de urbanismo Maite Alonso y Balbina Sendra como concejala de turismo. Gandía ha concedido la licencia de obras para la construcción del edificio principal de la nueva marina de Gandía, un paso decisivo que permite avanzar definitivamente en uno de los proyectos estratégicos más importantes para el futuro turístico y económico de la ciudad. Vamos a escuchar primero al alcalde José Manuel Prieto, después escucharemos las declaraciones de Maite Alonso, que como saben es la coordinadora de urbanismo, y por último a la concejala de turismo, Balbina Sendra. Vamos allá.
1: Un anunci transcendent, molt important per a la nostra ciutat. El Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de València vam aprovar ahir l'autorització de la hipoteca sobre la concessió de l'edifici de la nova Marina de Gandia, la qual cosa vol dir el finançament de les obres. Ja tenen finançament per a les obres i l'autoritat portuària els ha autoritzat la hipoteca sobre la concessió. I avui mateix l'Ajuntament de Gandia hem donat llicència d'obres per a la construcció de tot el complex i l'edifici de la nova Marina de Gandia. És un anunci decisiu, molt esperat per la ciutat i molt necessari per a la nostra destinació turística. Un revulsiu per a la nostra destinació, un dels projectes transcendents, capitals d'una ciutat com Gandia, tractors de noves oportunitats, generadors de llocs de treball, de creació de riquesa i d'incorporació al destí turístic que som de l'oferta nàutica i de la part de nàutica esportiva que havíem perdut en els últims anys. La notícia és important, perquè sabeu que en el mes de gener vam presentar públicament el projecte coincidint amb Fitur i ja es van iniciar les obres d'una de les parts, la vinculada als Panyetes, en l'extrem de la part que és objecte de la concessió, però faltaven els informes per a l'autorització del que és l'edifici de la nova Marina de Gandia. I si s'ha retrasat l'obtenció de la llicència ha sigut perquè primer Conselleria tenia uns informes pendents d'emissió. Al reduir-se l'aforament previst inicialment en l'edifici, Conselleria torna el projecte per a que fora l'Ajuntament qui emitirà la llicència i només Conselleria ens ha tornat el projecte després dels informes preceptius que l'Ajuntament ha tardat soles 15 dies des que Conselleria torna el projecte en donar, i això ha sigut avui, la llicència d'obres per a la construcció de la nova Marina de Gar. I jo com a alcalde sempre he sigut molt clar respecte al futur de la Marina i a lo necessari que era desbloquejar el projecte i dur-lo endavant. Sabeu que vam tindre un litigi judicial que per molts anys va bloquejar la solució i no va ser fins a que va haver un pronunciament judicial claríssim quan, en execució de sentència, el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària vam adjudicar a l'empresa Alcara la nova Marina de Gandia. Després de molts anys que, com a ciutat, havíem perdut respecte a la qüestió de la nàutica esportiva i d'una infraestructura nàutica al servei dels usuaris i dels visitants. Però a nosaltres ens correspon donar solucions en l'àmbit on podem i anar amb el màxim de les nostres capacitats i amb el màxim de les nostres ambicions donant resposta a qüestions que sabíem que eren vitals per a la destinació turística, i esta era una. I hem treballat moltíssim, i hem peleat moltíssim. Una vegada es va desbloquejar aquesta qüestió, i el desbloqueig sol es va ser possible per via judicial, després d'un contenciós que va durar massa temps, ens vam posar a treballar des del primer minut per a que, amb la nova adjudicació formalitzada i feta per l'autoritat portuària, l'Ajuntament de Gandia complirà, com ha complit, amb tots els seus tràmits i amb tot el seu treball per a dur endavant un projecte com el de la nova Marina de Gandia. Així que jo vull recordar algunes de les dades. La inversió total és de 10 milions d'euros, són 1.440 metres quadrats amb tres volums diferenciats que tenen també usos distints. Primer, un ús administratiu i de serveis, després un altre ús d'oci. N'hi haurà una zona, com sabeu, dedicada a l'oci, a la restauració, a la gastronomia, en definitiva una zona de recreació, i després tots els usos complementaris a la nàutica, que és una part important que també se recupera, tant l'esport nàutic com la possibilitat de que els usuaris de la nàutica puguen tindre servei i infraestructura des de Gandia. Se modernitza la dàrsena que ara existeix. N'hi haurà 268 amarres per a embarcacions d'entre 6 i 20 metres d'eslora i tecnologia d'última generació. Tindrem escola de rem i de vela, perquè el foment de l'esport nàutic ha sigut sempre un dels compromisos que teníem dins d'esta concessió, i jo vull destacar el caràcter estratègic i també transformador de la nova Marina de Gandia, que salda un deute pendent en la ciutat, que recupera el temps perdut, que posa solució a un problema i que en definitiva desbloqueja definitivament una infraestructura que ara ja disposa del finançament aprovat ahir per el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària. Sense aquest tràmit no seria possible, i avui de la llicència d'obres de l'Ajuntament. Recordem que infraestructura crea 50 llocs de treball directes, i entre els indirectes que se puguen crear en la fase de construcció i els que vindran després, hi ha més de 200 llocs de treball indirectes vinculats a la nova concessió de la Marina de Gandia. Jo vull agrair algo que me pareix decisiu en el desbloqueig i en traure avant projectes decisius com estos, que són les aliances. Les aliances público-privades. L'Ajuntament de Gandia ha fet tot el possible per desbloquejar el problema més allà de del pronunciament judicial. El que no depenia de nosaltres no depenia de nosaltres, però la resta hem fet per portar la iniciativa i desbloquejar el projecte i fer que fora una realitat, i sense dubte les aliances amb la iniciativa privada que han permès entendre la importància d'un esport nàutic i d'una marina nàutica per a la ciutat de Gandia. Vull agrair també el treball del Departament d'Urbanisme, dels departaments de Turisme, dels departaments implicats en la resolució del problema, i decisivament el de l'autoritat portuària, i a la seva presidenta en especial, a la presidenta de l'autoritat portuària, que ha entès de la importància d'una infraestructura com esta per a la ciutat de Gandia i del desbloqueig amb tots els tràmits administratius necessaris d'una qüestió com la que ahir mateixa vam aprovar, a més jo presencialment ahir en el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de València. Ara ja poden començar les obres del que és l'edifici. És possible, ara ho explicarà la Coordinadora General d'Urbanisme, que primer se produïsca el que és el dragat de l'aigua, de la infraestructura, i després vindria la qüestió de l'edifici, però ja poden començar les obres. I això és la millor notícia per a la ciutat de Gandia, per a l'empresariat, per als ciutadans, en definitiva per a la destinació turística i per a la mirada de la mar respecte de la ciutat, que seguim recuperant i enfortint amb la presència d'una nova Marina de Gandia. Entre esta part de la Marina de Gandia i l'altra del port, que recupera els tinglados, el projecte de l'Institut d'Investigació Tecnològica en l'àmbit de la mar, del CSIC, i la regeneració urbana, més de 30 milions d'euros d'inversió de nova mirada a la mar, inversió de l'autoritat portuària, pública i també privada, com en el cas de la Marina de Gandia, a disposició d'una transformació que va ser decisiva per al present i per al futur.
2: Comunicar, com ve a dir l'alcalde, que avui mateix ens ha donat la llicència d'obres per a la edificació del cos principal de la nova Marina en Gandia. Com sabeu, el febrer passat ja van tindre l'autorització per part de l'autoritat portuària de València i també de l'Ajuntament per a iniciar les obres d'urbanització de tot l'entorn d'aquest edifici principal. Avui ja compten en la llicència d'obres per a edificar al voltant d'una piscina tres edificis, tres cossos. Cada un prestarà un nou servei a serveis nàutics. Hi ha una altra part dedicada a la restauració i una altra part, que seria la que dona al passeig marítim, dedicada a prestar serveis complementaris a tota la nàutica, amb la qual cosa ara ja compten amb tots els permisos i totes les llicències per arrencar les obres amb força des de ja. Pel que ens han comentat, una vegada tinguin finalitzada tota la tramitació del finançament, tenen idea d'iniciar les obres dragant tota la zona de la llàmina d'aigua. És possible que inicialment utilitzin l'esplanada on anirà el que serà el club nàutic per a depositar ahir tota l'arena i tots els residus, i una vegada estiga la draga feta iniciarien les obres de la construcció de l'edifici principal. També un detall molt important és que aquest edifici estarà obert completament al públic. L'accés serà totalment lliure i s'eliminaran les barreres que existeixen actualment entre el passeig marítim i l'edificació que hi havia abans.
3: Preguntes, algo?
4: Sí, una qüestió. Aquestes obres és compatible per les en estiu? Segons la normativa, l'ordenança.
2: Sí. Com sabeu, la normativa a priori prohibeix fer obres de molta entitat durant els mesos de juliol i agost per incompatibilitat amb la destinació turística, però hi ha una excepció en la norma i és que quan les obres són d'interès general, si se poden fer autoritzacions excepcionals. En aquest cas, sempre i quan l'obra se situa dins de l'àmbit del port i no comporta trànsit de camions per la platja ni per primera línia, no hi haurà problema per autoritzar-les.
5: Simplement posar en valor la importància d'aquesta notícia, agrair tot el treball de tot el govern en general de forma transversal, però sobretot del Departament d'Urbanisme i sobretot de l'autoritat portuària, que han treballat en millorar, no?, la nostra destinació. Saben de la necessitat, sabem tots de la necessitat d'una estratègia. Gandia està treballant en diverses, però una d'elles és la de l'economia blava i és una gran notícia per a aquesta estratègia. Poder treballar el turisme nàutic és clau per a millorar la nostra destinació i el nostre producte. És aquest producte, no?, que ens falta en aquest puzzle que anem treballant de productes diversos, així que és una grandíssima notícia per a tant per al teixit econòmic de la ciutat com per a concretament per al turisme de la nostra ciutat com a destinació. Així que agraïm sobretot.
6: Más de uno con Jessica Cánovas.

0: Más de uno con Jessica Cánovas.
1: Precios imbatibles en Rapimueble. Apilable de salón de 285 centímetros, 349 euros. Dormitorio de matrimonio, 369 euros. Cheslón de gran confort, 599 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Solo en Rapimueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
2: En la calle Formentera número 3 de la playa de Gandía nos vas a encontrar. Somos Tasca Manduca. Te ofrecemos un sitio acogedor, fresquito, con un excelente trato y a un precio competitivo. Los arroces y platos tradicionales de la cocina valenciana son nuestra especialidad. Tasca Manduca posee además una amplia carta sin gluten y está abierto todo el año. Tasca Manduca. Teléfono de reservas 96-284-0837.
3: Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, recorda, pots estudiar prop de casa, al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Graus en Ciències Ambientals, Comunicació Audiovisual, Tecnologies Interactives, Empresa i Tecnologia Digital i Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, especialitat so i imatge. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.
4: En Paco Martí, rodamos contigo. Somos distribuidor oficial de Zontes, Boge y Kawasaki. ¿Quieres una moto que respete el medio ambiente? ¿Necesitas financiación a medida para estrenar ya? Lo tienes. En Paco Martí te damos todas las facilidades. Paco Martí, venta de recambios y el mejor taller mecánico para que tu moto esté siempre a punto. Descubre toda la gama Boge en Paco Martí. Que no te líen. El único taller oficial de fábrica para Zontes, Boge y Kawasaki. Estamos en Gandía, en calle Ferrocarril de Alcoy 70. Paco Martí.
0: Más de uno con Jessica Cánovas. Oliva en la Onda. Toda la información política, social, cultural, deportiva y turística de la ciudad de Oliva a diario en la Safor Valldigna en la Onda. Con Jessica Cánovas.
5: Continuem a Oliva en la Onda i ho fem fent un repàs per l'actualitat més immediata, actualitat que passa per l'Ajuntament d'Oliva, que invertirà vora 200.000 euros en la millora de diversos centres educatius aquest pròxim estiu 2026. El regidor d'Educació de l'Ajuntament d'Oliva, Mario Vidal, ha anunciat les pròximes obres de millora dels centres educatius del municipi que s'executaran en finalitzar el curs escolar 25-26. Aquestes actuacions, que tenen un cost de vora 200.000 euros a càrrec de les arques municipals, són canvi del sòl de l'escoleta Caragol per problemes d'humitats que s'arrosseguen des de l'anterior legislatura. De moment, la inversió inicial per a fer aquesta actuació ascendeix a 45.000 euros. Reparació del sostre de la cuina del CEP La Carrasca, instal·lació de porxos a les escales i portes d'accés dels aularis, reparació del sostre de l'edifici del Serafí Centelles i Joanot Martorell, també reparació del sostre de l'aula de religió i sensorial del CIP Verge des dels embarats, canvi de sol en diverses aules de l'EIM La Taronja, on també han aparegut zones amb humitats, tanques per acercar part de l'espai exterior del CIP Verge dels desemparats, instal·lació de la línia de baixa tensió i comptador elèctric al CIP Verge dels desemparats dins de les actuacions del projecte Escoles Solars. Aquesta partida no disposava de cap crèdit assignat, malgrat haver estat anunciat el seu complet finançament a l'acabament de l'anterior legislatura. L'Ajuntament aportarà a vora 48.393 euros per a poder-ho fer realitat. Condicionament de les instal·lacions també elèctriques dels CEIPs Verge dels Desembarats i del CEIP Lluís Vives per 23.986 euros, de nou actuació prevista dins del projecte Escoles Solars, que no hi disposava de crèdit assignat, i l'Ajuntament aportarà tot el desemborsament per acabar aquesta actuació. Podeu trobar més informació de totes les millores educatives previstes i també en marxa en Oliva a la web municipal. I cal recordar també que aquest divendres 22 de maig hi haurà una conversa cultural amb Mercè Llopis amb el títol Servir i decidir, lideratge ètic als serveis socials del segle XXI. Mercè Llopis protagonitzarà la conversa cultural d'aquest divendres. Treballadora social amb màster universitari en gerència de serveis socials per la Universitat de València, directora general d'Atenció Primària i Autonomia Personal de la Generalitat Valenciana durant la legislatura 2019-2023, Mercè Llopis parlarà aquest divendres de l'obra que acaba de publicar que porta per nom Dirigir en els serveis socials el poder polític davant la justícia social. L'acte està organitzat pel Departament de Cultura de l'Ajuntament d'Oliva amb la col·laboració de la Direcció General del Llibre, del Còmic i de la Lectura del Ministeri de Cultura i s'emmarca en el cicle de converses culturals que pretén oferir als veïns i veïnes d'Oliva un espai cultural de reflexió de qüestions d'actualitat, així com per aprofundir en l'obra d'autors reconeguts. La conversa amb Mercè Llopis serà novament a les 7:30 de la vesprada a la sala de conferències del Museu Casa de Maians, com dèiem, aquesta vesprada, amb entrada lliure i gratuïta fins a completar aforament. I també tenim que parlar d'altres qüestions d'actualitat. Recordem que Oliva ja ho té tot a punt per aquest Duna Dorada Festival, perquè aquest cap de setmana tindrà lloc aquest primer festival de música Oliva. Es tracta d'un esdeveniment de 2 dies. En el festival es podrà gaudir de les actuacions de Cali i el Dandi, l'Arrebato, Chimo Bayo, David de María, Pepeda, Ella Baila Sola, Las Ketchup, David Civera, Efecto Mariposa i King Africa. Fins així, Oliva en la Onda, els esperem el pròxim dilluns amb més informació d'actualitat municipal.
0: Des de Oliva te lo contamos todo. Más de uno, con Jessica Cánovas.
6: Si eres amante de la cocina tradicional, de un buen puchero y de todo tipo de arroces, caldosos, melosos, arroz en fesol, chinaps y al horno, te aconsejamos el restaurante Casa Rosario del Grau de Gandía. Estamos en la calle La Verche 14 y nuestro teléfono de reservas es el 96-284-0111.
7: En Teltower disponemos de centros emisores en las mejores ubicaciones, tanto urbanas como rurales.
8: Somos más que un proveedor de torres para radiodifusión, telefonía móvil y redes Wi-Fi, ya que nuestra oferta abarca desde la coubicación hasta sistemas radiantes y transmisores de FM, DAB y WiMAX.
7: También ofrecemos, bajo marca blanca, un servicio de conexión a Internet con tecnología LTU. Tus clientes disfrutarán de velocidades de fibra por antena, vivan donde vivan.
8: No dudes en llamarnos al 96-116-3016 o visita teltower.es.
7: Teltower, conectando el mundo, innovando para ti.
9: Proinveni, empresa especialista en alquiler, venta y reparación de todo tipo de maquinaria y herramientas para el profesional vinculado al sector de la construcción. En Proinveni trabajamos con las mejores marcas y productos del sector profesional. Puedes visitar nuestra nueva página web www.proinveni.com o en las instalaciones del polígono industrial de Almoines. La dirección de Proinveni comunica a sus clientes profesionales su nuevo horario para todo el año. Estaremos a su disposición de lunes a viernes de 7:30 de la madrugada a 16 horas ininterrumpidamente. Proinveni, patrocinador oficial del Units per Bàsquet Gandia.
10: El festival que estabas esperando ya está aquí. Duna Dorada.
11: La vi bailando en pijama.
12: Este 22 y 23 de mayo, Oliva se convierte en el epicentro de la música.
13: El viernes, vibra con Cali y el Dandy, David de María, Cepeda, Ella Baila Sola y Las Ketchup.
12: Y el sábado, la fiesta no para. El Arrebato, David Civera, Efecto Mariposa, Chimo Bayo y King Africa.
13: Apertura de puertas a las 18:00 horas. No te quedes fuera. Entradas ya a la venta en dunadoradafestival.com. Colaboran Generalitat Valenciana y Ayuntamiento Oliva.
12: Duna Dorada, el inicio de tu verano.
14: Si pensar, si no te veo.
0: Más de uno, con Jessica Cánovas.

0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpinyà.
1: Molt bona vesprada, què tal, com estan? Benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Són les 2:31 minuts i arrenquem este programa fins les 3 de la vesprada per a contar-los moltes cosetes. Ja saben, és divendres d'obrir les portes del Rebost, de parlar de la nostra cuina, de la Comunitat Valenciana, de la nostra gastronomia. Parlarem també avui de música, perquè de cara al cap de setmana, i no només este, sinó els següents, venen festivals interessants que no es poden perdre. Però primer que res, fem eixa miradeta a l'actualitat. Amparo Piqueres, bona vesprada.
2: Què tal? Bona vesprada.
1: Anem a fer un repàs primer a l'actualitat i a més a últimes hores, de fet.
2: Sí, tenim dos últimes hores i, bueno, com sabem, els professors han tornat a omplir avui els carrers de València en el desè dia de vaga indefinida. La Conselleria d'Educació assegurava fa uns minuts que reprendrà la negociació amb els sindicats el més pronte possible, una vegada reben el document que afirma les organitzacions sindicals es van comprometre a enviar el dimecres passat. Uh-huh. Bé, pues els hem preguntat als sindicats i diuen que portaran este document amb les seues propostes el proper dilluns, encara que ells inicialment dien que era la conselleria que els tenia que convocar perquè va ser la que se'n va eixir de l'última reunió. Però així i tot, elaboraran un document nou per aportar-lo el dilluns que ve a la Conselleria d'Educació i reprendre aquestes negociacions. Ho ha confirmat a Onda Cero fa uns minuts el coordinador de l'STPB, Marc Candela.
3: Hi ha un document encara molt més detallat, amb mesures molt més clares i, per tant, ahir serà, o sigui, molt detallat, hi ha una temporalització i ja que la consellera ens demana que nosaltres fem aquesta contraproposta, nosaltres li demanem a ella que l'accepte i el dilluns la firmem. Ja veurem què fa.
2: Bé, Candela també ha assegurat que de moment mantindrà les seues mobilitzacions, que el professorat està molt fort i amb moltes ganes de seguir reivindicant els seus drets i les millores per a l'educació pública valenciana. I mentre l'atenció en l'àmbit educatiu continua creixent, a la província de Castelló, 43 dels 55 directors d'instituts públics de secundària d'esta província s'han reunit este matí amb la directora territorial d'educació i adverteixen que si no hi ha diàleg van a dimitir en bloc. Per cert, esta vesprada tindrà lloc una manifestació educativa a la localitat d'Alacant. Serà a partir de les 6:30 des de la delegació d'Hisenda. I l'altra última hora és que continuem pendents del que està passant a l'Hospital de Torrevieja. Sobre les 12 del migdia s'ha originat un incendi en la segona planta d'este hospital en la qual estan intervenint els bombers del Consorci Provincial d'Alacant. S'ha activat el pla d'evacuació i s'ha desallotjat la segona planta. Com a conseqüència de l'incendi, una persona presenta cremades i a trastant la UCI.
4: Doncs anirem actualitzant estos temes principals.

0: D'obrir les portes del rebost de la Comunitat Valenciana en este divendres. Per això ho fem, com saben, de la mà de la nostra companya Marta Llinares. Marta, bona vesprada.
1: Molt bona vesprada, Begoña, què tal?
0: Molt bé, avui agafem el cotxe i ens n'anem cap a la vostra zona, que es presenta una cosa molt gourmet, molt interessant, conta'ns.
1: Ai, sí, avui heu d'acostar-vos així a la Marina Baixa, encara que avui és la presentació del que serà la mostra de cuina marinera, ja la 26a edició, sí, que tindrà lloc del 8 al 14 de juny. Però avui, a banda de presentar esta edició de la mostra de cuina marinera, pues és un dia molt especial per a la gastronomia de la vila. Ja sabeu, perquè els ho hem contat als nostres oients en moltes ocasions, que la gastronomia té un valor molt important a la vila Joiosa, un patrimoni gastronòmic riquíssim, sí, de recetes tradicionals, de productes, no? La mar, en l'horto, el xocolate... Bueno, en definitiva, a tots aquests productes i a esta tradició gastronòmica es suma la il·lusió, la passió i el bon fer de molts professionals que estan al front de diferents restaurants, no? I d'ahir pues, que porten ja 26 anys de mostra de cuina marinera, que és una mostra
2: pronte,
1: en la
2: però...
1: que...
2: Sí, sí.
1: Es diu pronte, però...
2: Són 26 anys.
1: Sí. Són uns dies on, bueno, una setmana en la qual cada restaurant elabora un menú expressament per a l'ocasió, per a la mostra, no? Amb plats que mostren un poc el que és la seua cuina habitual, però plats diferents per a aquesta setmana. I han aprofitat esta presentació de la mostra per a presentar-nos Vila Gourmet.
2: Vila Gourmet.
1: I què és Vila Gourmet? Pues Vila Gourmet és una associació de restaurants, d'hostelers de la Vila Joiosa. Enceten el seu camí és precisament aquests 12 restaurants que formen part de la mostra, però el seu objectiu és que, bueno, pues que tots els restaurants, cafeteries, bars i demés es sumen a la proposta. És una associació molt color i sabor con la vila, i si vos pareix bé, jo crec que més que jo el que pot explicar tots els detalls és el seu president,
2: que
1: el tenim així a l'altre costat del telèfon, és Ignacio Flores, del restaurant Cabanón, en la Vila Joiosa. Ignacio, buenas tardes.
2: Hola,
3: Ignacio. Hola, buenas tardes, Marta. Buenas tardes, Begoña.
2: ¿Qué tal?
1: Bueno, pues hoy el primer paso, ¿no?, de este Vila Gourmet, que, bueno, pues todos hemos hablado en diferentes ocasiones de la importancia de la gastronomía en la vila, pero faltaba esta unión del sector en sí.
3: Pues sí, sí, la verdad es que llevamos, como tú has dicho, llevamos 26 años. Lo hemos intentado en varias ocasiones, el poder crear una asociación, pues bueno, pues para poder hacernos más fuertes y no ser cada uno por separado, sino hablar todos desde una misma voz, ¿no? Al final, la unión hace la fuerza. Esa frase es muy importante para todo y en la gastronomía también, claro. Entonces, por fin... Hemos conseguido, después de muchos años peleando y de muchos años de hacer muchas cosas, pues unirnos para crear esta asociación, Vila Gourmet.
2: Uh-huh. Claro que hoy se presenta y un poco en esa presentación, ¿en qué va a consistir también? Un poco es la antesala de lo que será en junio, lo que podamos vivir de esa muestra de cuina marinera, ¿no?
3: Sí, hoy bueno, la idea después de elaborar de muchas formas la muestra de cuina marinera o presentarla de muchas formas, tanto de los inicios que se traían a chef con mucho renombre y eran los que daban el pistoletazo de salida a la muestra de cuina, a los años más flojos como la pandemia, que nos tuvimos que quedar más así y solamente se hacía una presentación a nivel local, bueno, pues con la prensa, se hacían las fotos y tal, y este año ya, pues a través de la asociación y de unirnos todos, pues hemos querido volver a empezar a impulsar otra vez esa inauguración. Y qué mejor cosa que hacerla con una cena inaugural elaborada con las 12 manos de los 12 restaurantes. Cada uno de nosotros vamos a elaborar un plato y bueno, y a partir de ahí pues presentarnos uno de los pequeños platos que vamos a hacer cada uno para ese menú de la mostra de cuina marinera. Y aprovechar ya también para presentar nuestra asociación Vila Gourmet.
1: Uh-huh. Ignacio, hay que sí, perdón. ¿Querías decir algo más? No, iba a decir yo que, claro, unís por primera vez también, bueno, tuvimos, y además Begoña seguro que lo recuerda, ¿no?, que con motivo de la Dana, ¿no?, para recaudar fondos ya los restaurantes de la vila os unisteis en una cena especial, pero es la primera vez que se realiza una cena de este tipo, 12 restaurantes, 12 cocineros y 12 platos diferentes.
3: Sí, sí, es la primera vez. tú lo dices, en la primera vez que nos juntamos, pero bueno, fue por el acto de la Dana, para poder recaudar fondos para la Dana, y bueno, también a partir de ahí nos dio la idea, ¿no?, de cómo volver a arrancar esta mostra de cuina marinera número 27, y fue pues haciendo una cena, no una simple presentación de los platos y hablar de ella, ¿no?, sino, bueno, pues darle a conocer a la gente la oportunidad de poder venir a comer en un mismo sitio un plato de cada restaurante. Y bueno, pues a partir de ahí se formó la idea, empezamos a trabajarla, llevamos casi 2 meses trabajando con ello para poder que esta noche pues sea un éxito.
2: ¿Qué platos no van a faltar? Danos algunas ideas, ¿no?, para
3: bueno, pues,
2: ir entrando.
3: Bueno, por ejemplo, una platos que no pueden faltar, la gamba blanca ahora mismo no puede faltar. Es una de las pescas de lo que más sale en la lonja de Villajoyosa. Y bueno, la gamba blanca, se van a elaborar 3 platos diferentes con ella, desde un ceviche a un tartar, a un fartón, utilizando productos de aquí. O sea, hay eso, una de ellas. Otro de los platos, pues vamos a utilizar unos chocos de sepia, que van a ir combinados con unas manitas de cerdo. Vamos a utilizar el pulpo, que se pesca también aquí en el Mediterráneo, con un guiso típico y tradicional que se hace aquí en Villajoyosa. Pues así hasta los 12 platos.
2: Maravilla, ¿eh? Sí, sí.
3: Sí, va a ser. Y bueno, pues luego todo va a estar hecho pues con colaboradores de aquí, y el postre, por ejemplo, pues nos lo va a elaborar el señor Paco Torreblanca, que, o sea, que es incluso, vamos a hacer cosas a kilómetro cero, todo con productos 100% de nuestra zona, ¿eh? Pues los vinos también los utilizaremos de aquí, ¿eh?
1: O sea, que va a ser, sin duda alguna, una fiesta de presentación, una puesta de largo perfecta, ¿no?, para esta asociación y para la Mostra de Cuina Marinera, porque, claro, estos platos, esto lo que estamos diciendo de la gamba blanca, ¿no?, en diferentes versiones, diferentes formas, será uno también de los ingredientes y los productos estrella en la Mostra en esta 26 edición.
3: Sí, sí, sin duda, sin duda. Sobre todo van a ser todo productos de la lonja de Villajoyosa. La mayoría de ellos, te puedo decir desde como te he dicho, el pulpo, la gamba, la sepia, el calamar, o sea, van a ser todos productos de aquí nuestros.
2: Bueno, pues Ignacio, mucho éxito, estaremos muy pendientes de todas las novedades, desde luego, enhorabuena.
3: Muchísimas gracias por apoyarnos a nuestro pueblo y a este gremio, que luchamos día a día por estar.
2: Desde luego. Pues un abrazo fuerte y hasta pronto.
1: Gracias, Ignacio.
3: Muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós, adiós, adiós.
2: Y Marta, ¿cree que tenías per ahí algún apunt per a la agenda gastronòmica de la setmana? Conta'ns.
1: Sí, sí, tenim així que apuntar que tenim són les jornades gastronòmiques de la Bacora d'Albatera, en Albatera. És la 8a edició d'aquestes jornades gastronòmiques. Se celebren fins al dia 24 de maig. Van començar esta setmana. I bueno, es conviden a disfrutar d'una manera original, amb menús elaborats precisament amb esta fruita tan, tan bona i tan de temporada.
2: Doncs tenim així Andrea Gut, que s'ha reincorporat un poc per a contar-nos també alguns plans que tenim com a València. Fa no res que ens hem enterat de Xamior Coca de... Bueno,
4: exactament,
2: en la Ruta de les Coques.
4: Sí, la guanyadora de la tercera edició de la Ruta de les Coques Ballambar, que és la coca del restaurant Camiri, que el dilluns va conquistar el jurat amb una recepta de la Marina Alta, amb ragú de blanc i negre a la brasa i tartar de gambeta. El seu xef, Lucas Maldonado, ha sigut l'encarregat de recollir el diploma que l'acredita com a vencedor d'aquest certamen, i així ens parlava de la proposta de Camiri.
5: La coca con la que participamos nace inspirada en sabores de la Marina Alta, una tierra que gastronómicamente tiene muchísimo carácter. Queríamos hacer algo que hablara de territorio, de mar, de fuego y de memoria, pero con una mirada actual. En Camiri trabajamos desde una cocina muy emocional. Intentamos que cada plato tenga intención y personalidad, no solo técnica. Recibir este reconocimiento ha sido muy emocionante, sobre todo porque detrás hay muchas horas, mucho esfuerzo y un equipo que cree de verdad en lo que hace. Y también es bonito ver cómo en Valencia se está dando valor a propuestas gastronómicas con identidad propia y al trabajo de tantos compañeros del sector. Al final, más que competir, lo que uno busca es emocionar a través de la cocina.
2: Doncs haurem d'anar a provar-la, sí, eh? Marta, t'hauràs de vindre tu cap ací.
1: Quan vulguem.
4: Sí, un dia quedem i anem al carrer del Bon Ordre, número 7, que allí està Camiri amb aquesta proposta.
2: Doncs propostes gastronòmiques que tenim al llarg i ample de la comunitat. Avui ja no tenim temps per a contar-ne més perquè anem justetes de temps, però la setmana que ve continuem. Marta, gràcies, una abraçadeta.
1: Per suposat, bon cap de setmana.
2: Bon cap de setmana, gràcies, Andrea.
4: Gràcies a vosaltres, adéu.
2: Bon cap de setmana. Continuem, fem pauseta i seguim.
6: Parlar fort, interrompre'ls en parlar, fer tard, eixir de festa entre setmana, coses aixina són molt nostres. I algo molt nostre és cuidar-les. Per això, al reciclar envasos de paper i cartó al blau, també cuides del nostre entorn i de la nostra gent. Perquè reciclar és molt nostre. Ecoembes i Generalitat Valenciana.
7: Toros en Apunt. Viernes desde las ventas, toros de la quinta para el CID. Álvaro Lorenzo y Manuel Dios le guarde. Sábado desde Boca Irent, 6 victorinos para Rubén Pinar, Román y Álvaro Lorenzo. Y domingo desde las ventas, Fortes, Víctor Hernández y David de Miranda con toros de Alcurrucén.
8: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
2: Els que confonem normalment l'emperador amb el peix espasa. Inclús de vegades arribem a pensar que són el mateix tipus de peix, però encara que tenen algunes coses en comú, la realitat és que aquest pensament està molt lluny de la realitat. Avui en l'Espai de Consum parlem amb Mamen Eslava, de l'àrea de comunicació de consum, que ens explicarà quines són les característiques d'estos dos tipus de peix i també els seus beneficis. Bona vesprada, Mamen, benvinguda.
4: Bona vesprada, Begoña, bona vesprada a tots.
2: Com pot ser que tanta gent confonga estos dos peixos, m'incloc entre d'ells, verdaders són tan pareguts?
4: Bueno, no és que siguin tan semblants, sinó que en el mercat el peix espasa també se li sol dir emperador i per això és habitual la confusió entre els dos peixos.
2: O sigui, que és una idea molt estesa, no? Com podem fer per diferenciar-los?
4: Sí, a veure, el peix espasa és conegut sobretot pel seu gran tamany. És una espècie que pot arribar a mesurar uns 4 metres i pesa inclús mitja tona, quasi res, mitja tona. A més, a simple vista es pot diferenciar de la resta, pues, això, per la seva espasa, no? Mm-hmm. Que és molt característica. És aquesta forma que té a la cara i a la boca que li serveix per a caçar els seues preses, no? Sobretot els altres peixos més xicotets o calamars. Té un color blau obscur, encara que a la part del ventre s'aclareix un poquet més. I el poden trobar en aigües temperades per tot el món. Per altra banda, l'emperador no és tan gran, sinó que té un cos més pla i que pot arribar a mesurar fins a 2 metres, més xicotet, i un cap i boca molt més xicotet. És d'un color entre platejat i rosa i té una aleta dorsal prou desenvolupada per la major part del seu cos. I en quant al seu hàbitat, aquesta espècie d'emperador es troba sobretot en aigües profundes, generalment hacia el Mediterrani i a l'oceà Atlàntic.
2: Uh-huh. Però pel que dius són prou diferents, com és que hi ha tanta confusió?
4: Bueno, la confusió sobretot ve quan no tenim els dos peixos davant nostre, no? A la seva forma original. És fàcil confondre-los sobretot per la forma en què es tallen normalment per a comercialitzar-los. Encara que l'emperador és més comú al mercat que el peix espasa. Els dos es tallen en filets o rodanxes, per la qual cosa és molt complicat a simple vista, si veig només les rodanxes, com diferenciar-los. Uh-huh. I a l'hora de menjar-lo, gastronòmicament la cosa és diferent. És veritat que els dos tenen una carn d'una tonalitat més blanca, però el sabor i la textura no és igual. Mentre que el peix espasa té una carn ferma i un sabor més intens, l'emperador tindria una textura més mantegosa i un sabor més suai. I formes de preparar-los, encara el que més comú normalment vegem és el peix espasa es cuina a la graella o al forn, i l'emperador es fa al vapor o a la planxa i s'acompanya de la salsa de lletxereta d'allí julivert de tota la vida, no?
2: Molt interessant, i els beneficis dels dos també seran diferents
4: o... Sí, així no hi ha tanta diferència. Sí que és veritat que el peix espasa té moltes més propietats antioxidants i l'emperador és una font més gran de calci, però també tenen coses en comú. Les dues espècies són fonts de proteïna, ferro i omega 3, i són beneficiosos per a la nostra salut cardiovascular, milloren la circulació i ens ajuden també a millorar el sistema immunitari i la regeneració muscular. Molt bons.
2: Que són molt bons els dos. Anem a apuntar totes aquestes dades per a no tornar a confondre-los. El peix es passa amb l'emperador. Així que, Mame, moltíssimes gràcies i fins la pròxima setmana.
4: Fins la pròxima setmana. Adéu a tots.
2: Adéu.
9: Cooperativa es estar comprometidos con las personas. Por eso, desde Consum, nos preocupamos porque nuestros clientes puedan formarse e informarse a través de la revista Entre Nosotros y su versión digital entrenosotros.consum.es, así como nuestras redes sociales. Porque cuando todos juntos actuamos pensando en las personas, nos damos cuenta de que juntos es cooperativa.
10: Entre Nosotros. ¿Quieres formarte pero necesitas flexibilidad para compaginarlo con otras responsabilidades? La FP Online es la respuesta. Autoescuelas, mundo del vino, igualdad, atención a personas dependientes, marketing. Estudia desde casa con títulos oficiales. Formación gratuita. Infórmate en cipfpvalledeelda.com. Plazo de preinscripción abierto hasta el 28 de mayo en medios y superiores. Ciclos cofinanciados por el Fondo Social Europeo.
11: En la Fundación Adecco buscamos aliados para despedir a todos los enemigos. No es una broma. Descubre cómo en despediratodos.com.
12: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.

0: Oliva se convierte en el epicentro de la música.
1: El viernes vibra con Cali y el Dandy, David de María, Cepeda, Ella Baila Sola y Las Ketchup.
0: Y el sábado, la fiesta no para. El Arrebato, David Cibera, Efecto Mariposa, Chimo Bayo y King Africa.
1: Apertura de puertas a las 18:00 horas. No te quedes fuera. Entradas ya a la venta en dunadoradafestival.com. Colaboran Generalitat Valenciana y Ayuntamiento de Oliva.
0: Duna Dorada, el inicio de tu verano.
2: Sé pensar si no te veo.
3: Reconectar amb el comerç depèn de tu. Ara ho pots fer a jocompreoliva.es, el nou aparador virtual en el que podràs reservar productes i trobar ofertes a qualsevol hora sense moure de casa. A més, estaràs donant suport al nostre comerç. Segueix-nos a les xarxes socials de Jo Compre a Oliva. Ara, més que mai, compra al comerç local. Regidoria de Comerç, Mercats i Consum. Ajuntament d'Oliva. Col·labora Associació de Comerciants d'Oliva.

0: Hola, Raúl Granado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Cómo se presenta el fin de semana?
1: Pues mira, está siendo una tarde, un día en general de grandes anuncios. Pep Guardiola deja el Manchester City y ha dicho que de momento quiere descansar. No ha dicho nada sobre su futuro, así que vamos a ver qué elige.
0: El Real Madrid,
1: de todas las opciones que va a tener, que evidentemente tendrá todas. Arbeloa ha confirmado en sala de prensa que no va a continuar al frente del equipo. Algo que no es noticia, pero bueno, lo ha confirmado. Comunicado oficial del Real Madrid diciendo que David Alaba tampoco va a seguir la próxima temporada. Y a expensas de saber si Enrique Riquelme consigue ese aval o no para presentarse como presidente a candidato del Real Madrid. En un fin de semana en el que acaba la Liga, en el que tiene que decidirse todo, tanto con los puestos europeos como por la lucha del descenso, que es lo que más al rojo vivo está. Mañana, final de Champions femenina, con el FC Barcelona como protagonista. En fin, tenemos un fin de semana que es increíble. Uy. Gran premio de Fórmula 1 en Canadá, que durante toda la tarde vamos a contar qué pasa. Y sobre todo, esas semifinales de la Final Four de la Euroliga de baloncesto, Valencia-Básquet-Real Madrid, que va a arrancar a las 8 de la tarde y que esperemos que, bueno, vamos a tener un finalista español seguro, así que será una gran noticia.
0: Pero entonces, si se va Arbeloa y se despide del Manchester City Guardiola, ¿podría llegar Guardiola al banquillo del Real Madrid? ¿Te imaginas?
1: Bueno, ¿por qué no?
0: No, realmente son profesionales, ¿no?
1: Claro, deberían.
0: Y es buen entrenador, ¿eh?
1: Hombre, otra cosa no, pero...
0: No sé si
1: a mí me gustaría.
0: Bueno, no sé si a la afición. Bueno, luego hablamos,
1: vale.
0: Granado. Ahora 20 minutos con su emisora más cercana de Onda Cero.
2: La brújula Comunidad Valenciana. Amparo Sánchez. Onda Cero.
3: Bona vesprada. Els sindicats del sector educatiu han confirmat que dilluns que ve li traslladaran a la Conselleria d'Educació un document més detallat en les millores que reclamen. Responen així a la consellera Carmen Ortí, qui avui ha assegurat la mà estesa per acostar postures i arribar a un acord que posi fi a la vaga indefinida. Destacar també que 90 pacients de l'Hospital de Torrevieja han sigut reubicats en diferents àrees del centre després de l'incendi que es produïa a última hora del matí. Les primeres investigacions apunten a un possible factor humà com a causa. Fins a les 8 més 20 repassem estos i altres assumptes de l'actualitat de la jornada d'avui divendres. Al control tècnic està Guillermo Suárez. Com dèiem, els sindicats educatius plantejaran dilluns una nova proposta d'acord a partir de la que poder reprendre aquesta negociació amb la Conselleria d'Educació. Respon així a la consellera Carmen Ortí, que assegura avui que tornaran a parlar amb els sindicats una vegada reben aquest document. La Conselleria d'Educació assegura que reprendrà la negociació amb els sindicats el més pronte possible, una vegada també reben aquest document que afirmen les organitzacions sindicals es va comprometre a enviar. Amparo Piqueres.
4: La consellera d'Educació, Carmen Ortí, ha dit que entén el malestar del cos docent i insisteix, és un problema estructural que es ve arrossegant des de fa molts anys. Un problema que, diu, no és possible solucionar en poc de temps, per la qual cosa tendeix la mà per a negociar.
5: Estem esperant el document que les organitzacions sindicals ens van indicar que ens farien arribar per tal de reprendre de nou les negociacions. Tendim la mà per arribar a un acord. Ixa és la nostra voluntat. La nostra prioritat és l'alumnat.
4: Segons ha avançat el responsable d'acció sindical de l'STPB, Marc Candela, serà un document amb mesures més detallades.
6: Serà un document encara molt més detallat, amb mesures molt més clares i, per tant, ahir serà molt detallat i amb una temporalització. I ja que la consellera ens demana que nosaltres fem aquesta contraproposta, nosaltres li demanem a ella que l'accepte i el dilluns la firmem. Ja veurem què fa.
4: Candela ha assegurat que de moment mantindran les seues mobilitzacions. La responsable d'Educació de Comissions Obreres, Txelo Vall, diu que esperaran a que la conselleria els convoque.
7: Esperem que siga la conselleria la que els convoque a nosaltres i ahí estaré per tal de reconfigurar una redacció que ja està entregada però que sembla que volen una altra, pues serà les mateixes demandes expressades d'una altra manera.
3: I mentrestant, els docents han tornat a eixir avui al carrer en el desè dia de vaga indefinida. A València, la manifestació ha recorregut els carrers que separen la conselleria d'Hisenda i la plaça de la Verge, Núria Moreno.
8: Protegits amb paraigües, ventalls i gorres i les ja habituals pancartes, caceroles, bandes de música i xiulets han tornat a cridar les seues reivindicacions. El pols que mantenen amb la conselleria i els dies acumulats els estan passant factura, però asseguren que estan forts i que continuaran insistint.
9: Estic molt trista, molt indignada i tinc pujades i baixades. Crec que hem de continuar perquè, bueno, pues tot l'esforç que estem fent, però penso que tenen una cara molt molt dura de no fer cas, que al final és l'educació pública de tots els xiquets i xiquetes.
8: El sentir de Marga, mestra del CEI pel Parque de la Cañada, el comparteix també Leo, professor de l'IES Joanot Martorell de València.
10: És que m'ha eixit això, com en Atella, per exemple, fem un trialó, el que veig jo, és que hem fet l'eixida molt forta. I a partir d'ara jo crec que també, veient com actuen, hem de dosificar-nos. Però, vamos, necessitem que ens donen trillat, almenys, per exemple, l'IPC, o que ens ajuden més en inclusió, en el valencià, que estan arraconant-nos.
8: Famílies i també alumnes, com Salma, de l'IES Juan de Garay de València, han volgut fer costat als seus professors.
11: Perquè les condicions de los colegios públicos son deplorables y además no se tienen en cuenta ni los salarios ni las condiciones de los profesores, salarios bajos, entonces hemos venido pues a apoyarlos porque es necesario.
8: Els docents de l'educació pública han redoblat avui la pressió sobre la Generalitat amb esta marxa avançada de la gran mobilització convocada per a demà dissabte pels carrers del centre de València. Eixirà a les 6 de la vesprada de la plaça de Sant Agustí i acabarà enfront de l'Ajuntament. El comitè de vaga espera una afluència massiva en celebrar-se en cap de setmana.
3: I d'altra banda, la província de Castelló, 43 dels 55 directors d'instituts públics de secundària s'han reunit este matí amb la directora territorial d'Educació. Adverteixen que si no hi ha diàleg dimitiran en bloc. Castelló, Lorena Pardo.
12: Demanen més inversió, reducció de ràtios i millores en infraestructures. Li han explicat a la directora territorial que sense recursos estan mentint a les famílies. Toni Solano, director de l'IES Bovalar.
13: Las dimisiones se habían planteado incluso antes de la huelga precisamente porque estamos en una situación de sobrecarga que no podemos sostener y que estamos engañando un poco a las familias diciéndoles que sus hijos van a estar bien atendidos cuando realmente no tenemos medios para darles lo que requieren y lo que merecen. Que si llegamos a final de curso y no se ha aceptado ninguna de estas cosas, pues la verdad es que muchos están dispuestos a dejar el cargo.
12: Y es que malgrat les manifestacions al carrer no hi ha data fixada ni resposta de la Conselleria d'Educació per asseure's a negociar de nou amb els sindicats.
3: Apuntar també que a esta hora té lloc una manifestació educativa a Alacant. I mentrestant, el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, s'ha desplaçat esta vesprada a l'Hospital de Torrevieja després de l'incendi declarat este migdia per a seguir de prop l'evolució de la situació i també conèixer l'estat dels afectats. Com a conseqüència de l'incendi, una persona roman ingressada en l'UCI i un altre pacient, que presentava cremades de segon i tercer grau, ha sigut traslladat a l'unitat de cremats de l'Hospital La Fe de València. A més, 10 treballadors han sigut atesos per inhalació de fum. El conseller ha explicat que, segons les primeres investigacions, es descarta un origen tècnic de l'incendi i tot apunta a un possible factor humà com a causa del mateix.
14: Se ha resuelto rápidamente, pero el humo lo que produce es rápidamente una expansión y la seguridad es lo primero que queremos para nuestros pacientes, la seguridad en el aire, la pureza del aire, para que puedan respirar sin ningún tipo de atisbo, de ningún de CO2. Hemos desplazado, como lo digo, a 90 pacientes.
3: Agrair també aquesta ràpida actuació dels professionals de l'hospital i del Consorci de Bombers. El dilluns es reprendran les consultes en radiologia i en rehabilitació seguiran sense activitat tant el dilluns com també el dimarts. I també l'actuació dels bombers ha fet que se desallotjarà a migdia de manera preventiva un càmping pròxim a un incendi forestal declarat arrugat a la comarca de la Vall d'Albaida. L'incendi ha sigut controlat i s'han retirat els mitjans aèris desplaçats al lloc. Durant la vesprada és allotjat en el càmping, han pogut tornar. I anem ara fins al municipi de Dolores, que torna a mostrar avui el seu rebuig a la violència masclista amb una manifestació convocada a esta hora en memòria de Marisol i el seu fill Alberto, assassinats dissabte passat a la caserna de la Guàrdia Civil de la localitat. Vega Baja, Esther Sánchez.
15: La marcha parte desde el ayuntamiento y va a recorrer las calles del municipio como un gesto de unidad, respeto y apoyo a las familias, así como de compromiso colectivo en la lucha contra esta lacra. Joaquín Hernández, alcalde de Dolores.
16: Reiteramos nuestro compromiso firme en la lucha contra la violencia machista y ponemos a disposición de cualquier mujer que lo necesite todos los recursos de ayuda y protección. A Marisol y su hijo Alberto, nuestro recuerdo permanente, que nunca dejamos de luchar.
15: Desde el ayuntamiento de Dolores se hace un llamamiento a toda la ciudadanía, asociaciones y colectivos para sumarse a este acto de condena esta tarde a las 7 y reivindicar una sociedad libre de violencia contra las mujeres.
17: Urgente. Millones de familias en España están en situación de emergencia, atacadas por el desempleo crónico o la falta de oportunidades. En la Fundación Adecco buscamos aliados para despedir a todos los enemigos. Actúa hoy en despediratodos.com.
3: 7 i 28 minuts. També apuntar que la Comissió d'Investigació sobre les vivendes de protecció pública d'Alacant en les Corts ha aprovat el seu pla de treball en plantejar per Vox que, a diferència dels populars, sí que demanava des d'un principi la compareixença de l'alcalde d'Alacant, Lluís Barcalà. El PSPB i Compromís acusen al Partit Popular i Vox de protegir a Barcalà i diuen que hauria de ser el primer a compareixer Maria Josep Calabuig de Compromís i Maria José Salvador del PSPB.
18: Perquè ja hem vist com en la comissió d'investigació de la Dana estava també Maria José Català i a l'hora de la veritat han tancat la comissió sense que aquestes persones vinguin a compareixer. Per tant, poden fer exactament el mateix i que al cap de la fi ni vinguin els responsables autonòmics ni vinga l'alcalde de Alacant.
19: Que venimos asistiendo a un teatro y que en el día de hoy han significado una vez más un nuevo pacto entre Partido Popular y Vox, un pacto de autoprotección y de intercambio de cromos.
3: Per la seva banda, Partit Popular i Vox han defensat que tenen un pla i que volen conèixer la veritat. Javier Gutiérrez, del Partit Popular.
20: Mientras nosotros queremos saber, ellos están instalados completamente en el relato. Porque nosotros queremos saber quién inició el proceso del SNAUS. Nosotros queremos saber quién participó, los responsables políticos y los responsables técnicos también.
3: I també a Alacant ha hagut avui sessió de la Comissió Especial sobre este escàndol, a la qual no han acudit tres dels quatre citats entre els absents, el sosecretari general de l'Ajuntament, perquè no va participar en el procés d'adjudicació d'habitatges, Pepe Requena.
21: O eso les han dicho a los grupos de la oposición, pero eso no responde a lo que quieren que se esclarezca, según la portavoz socialista Ana Barceló. Para la concejala socialista, lo que está haciendo el PP, y por lo que ha trascendido de las declaraciones en sede judicial del miércoles, se ve claro cuál es la estrategia, blindar al alcalde. La X de este escándalo, ha señalado la edil del PSPB.
22: Está clara la estrategia del Partido Popular. Cierre de filas, aquí no se habla y todos de escudo para proteger al señor Barcalá. La X de esta promoción y de este escándalo.
21: Para Barceló el problema ya no es solo Lesnaus, sino la imagen de opacidad, bloqueo y cierre institucional que está proyectando el gobierno municipal.
3: Per cert que la sentència del Tribunal Suprem, que suposa avalar la retallada en el volum de transvasament a José Ura, no ha sigut ben rebuda en el sud de la província d'Alacant, on més de 22.000 agricultors depenen d'eixa aigua per a regar les seues explotacions agràries. Els, David Alberola.
23: El Supremo ha desestimado el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura contra la revisión del plan hidrológico del Tajo, que aumenta el caudal ecológico en la cabecera del trasvase. En la práctica, esa medida supone una reducción de hasta el 50% en el volumen del caudal anual de agua trasvasada. Roque Bru es presidente de Riegos de Levante.
24: Seguimos pensando que la decisión de incrementar los caudales ecológicos fue una decisión política, un compromiso que Pedro Sánchez adquirió con Emiliano García Page de acabar con el trasvase. Por todo ello pedimos al gobierno que utilice el proceso de planificación hidrológica que acaba de comenzar para volver atrás en esta decisión de aumentar los caudales ecológicos.
23: Por su parte, desde la Diputación de Alicante se ha reclamado al gobierno de España. Altura de miras para, dicen, evitar la desertificación del sureste español.
3: I seguim en tribunals també perquè l'excomissionat del govern per a la Dana, José María Ángel, ha mantingut avui davant el jutge la versió que va explicar la Guàrdia Civil el passat mes d'octubre quan va negar haver confeccionat el seu títol universitari fals i va sostindre que desconeixia la seva existència fins que va ser revelat en els mitjans de comunicació. Segons fons

0: artificial. A més, consideren que s'ha d'enfortir el diàleg social per afrontar els extraordinaris reptes de futur. Fernando Moner és el president del CES en el nostre territori.
1: También el durante y el después de emergencias, ¿qué se tiene que hacer? La formación no solamente en las administraciones y en la clase política, sino también en la ciudadanía, que no sabemos cómo responder, para intentar ayudar a las administraciones a que las políticas públicas ayuden a minimizar las consecuencias de esos eventos.
0: I la exalcaldessa de Xiva ha firmat a la jutgessa que investiga la gestió de la Dana del 29 d'octubre de 2024, que sobre les 7 o 7 i mitja d'aquest dia va arribar un col d'aigua brutal i es va desbordar absolutament tot. Ha comentat que com a conseqüència d'un raig de la riuada es van quedar sense aigua, sense llum i sense carreteres i sense gas durant una setmana. 7:33 de la vesprada. Temps ara per l'actualitat esportiva que ens acosta Sergi López. Bona vesprada.
2: Què tal, Amparo? Bona vesprada.
0: Bueno, avui l'actualitat passa per Atenes, sí. A missa final a 4 de l'Eurolliga de bàsquet, amb la semifinal que a partir de les 8 i mitja disputen Real Madrid i València bàsquet, però també per l'última jornada de la Lliga de Futbol. Compte.
2: Sí, jornada 38. De fer les imatges les tens en el monitor, just a la teua esquerda, en este estudi central de Onda Cero. Des d'ací anem a fer suport a la retransmissió que arranca a les 8 menys 20, és a dir, quan acabe esta brújula, i anem a estar en directe des d'Atenes contant el partit de València a bàsquet Olympiacos, que ha destrossat el vigent campió 79-61. Espera ja en la final de l'Eurolliga, que recordem serà el pròxim diumenge. Hi ha bon ambient també a les xarxes socials de Onda Cero València, ja hem publicat també a les d'Onda Deportiva com està l'ambient a les rodalies del Roig Arena, perquè sí, és el segon concert d'Aitana, evidentment, però també en ixe parc que hi ha en l'esplanada central han posat pantalles gegants per a seguir el partit, així que ja també un excel·lent ambient. De seguida arrenquem en ixe Radio Estadio per a contar en directe este partidàs de bàsquet, però com bé deies, acaba la Lliga, acaba la primera divisió, València i Llevant amb opcions d'Europa i amb la permanència pràcticament en la butxaca en el cas del Llevant. Víctor Lluc, què tal? Bona vesprada.
3: Què tal, Sergi? Bona vesprada. Doncs en compte ràpidament l'última hora del València i del Llevant de cara als partits de demà. El València s'enfronta al Barça amb Mestalla amb l'absència definitiva de Lucas Beltrán, també la de Chomer per sanció, i haurà de jugar demà a aconseguir la victòria i després esperar una punxada tant de Rayo com de Getafe per a poder estar la pròxima temporada en la Conference. El Llevant, per la seva banda, juga davant el Betis a la mateixa hora, 9 de la nit, al camp de l'equip Sevilla, i recordem que el Llevant, per a quedar sempre en la divisió, únicament ha d'aconseguir un punt. No estaran en el partit el Gezabal, tampoc Carlos Álvarez, tot i que tots els jugadors han viatjat fins a Sevilla.
2: Gràcies, Víctor, i jornada d'acomiadaments en el Villarreal, per exemple, en el cas de Marcelino i de Parejo, que no continuaran sent groguets. Víctor Franco, una vesprada.
4: Què tal, Sergi? Bona vesprada. Diumenge emotiu el que es viurà en Villarreal abans i després del partit davant de l'Atleti de Madrid, amb els acomiadaments de futbolistes històrics, com és el cas de Pedraza i de Dani Parejo, i en l'homenatge també al tècnic Marcelino García Toral, qui deixa la entitat. El club ha anunciat en el dia d'avui que hi haurà un taulell en el Passeig Groc de la Fama i que hi haurà també homenatge quan acabi el partit davant del conjunt matalasser.
2: Gràcies, Víctor, i jornada, diria, de màxima atenció per a un dels que necessita guanyar en casa del Girona. És el duel directe per la salvació. Qui guanya pràcticament segur serà equip de primera i acompanyarà el Mallorca a la segona divisió, sempre i quan no guanyi Osasuna. Felipe Canals, bona vesprada.
5: Buenas tardes. Mañana, desde las 9 en Montilivi, el Elche se juega la temporada 90 minutos contra el Girona. Una victoria o un empate en tierras catalanas le da la permanencia al equipo de Sarabia. En caso de derrota, habría que esperar una carambola con la mirada puesta en la Cartuja, en el Coliseum y en Son Mos. Viaja el Elche con las bajas de Adán Boyar y Yago de Santiago y estará arropado por cerca de 500 seguidores en la grada de Montilivi.
2: Gràcies, Felipe. La mirada posada, quasi diria ja, en les vacances en el cas de l'Hércules. David Esteve, bona vesprada.
6: Bona vesprada. El Hércules ha emitido hoy un comunicado en el que ha reconocido que sigue en pie la idea de construir una ciudad deportiva. Parecía que el proyecto estaba paralizado, pues ha salido al frente el club alicantino para desmentir todas esas informaciones. Además, admite en ese comunicado que está abierto a un proceso de negociación con los propietarios de los terrenos ubicados en el entorno del Club Atlético Montemar para la posible adquisición de esos mismos terrenos y el desarrollo del proyecto que pretende el Hércules para su futuro.
2: Gràcies, Felipe. Ja veus, Amparo, que estem pendents del bàsquet, també del futbol, i arrenquem ja pràcticament de seguida en el 90.9 a través de la pàgina web de l'aplicació mòbil i de les xarxes d'Onda Deportiva en Twitter, @ODValencia, ara X, que és la versió moderna, per a contar en directe este partit.